Son fetes de petons. Les roses de la glòria són fetes de petons. Les roses de la glòria són plenes de petons.